0: serveis socials, entre molts altres.
1: Sí, al final no tots els pobles tenen tots els serveis, com t'ha dit, i entonces és a lo que ajudem. Mm-hmm. Sí que és veritat que en tema de sanitat, el centre de salut el tenim al Bocase, però bueno, als serveis socials, pues, si algú dels altres pobles necessita anar i no té els millors, pues sí que en aquest cas sí que ajudem.
0: En què esteu ara treballant des de la Mancomunitat per a aquests serveis socials? Què és el que reclamen els pobles, els ciutadans que viuen allí al llarg de tot l'any? És molt diferent anar en estiu, passar una temporada, després marxar, però viure allí tot l'any, si hi ha mancança de serveis, doncs la vida és un poc més complicada. En què esteu treballant ara mateix?
1: Pues en lo que més ens centrem en serveis socials és en la gent major dels nostres municipis. Ahí intentes centrar-nos molt en el SA de dependència i en el menjar a casa. Al final els nostres pobles no tenen centres de dia o no tenen residències. I, bueno, que centres de dia sí que se n'estan creant dos, però ese recurs és el que més la gent està demanant i és el que aún més intentes centrar-nos i traure pues, el millor rendiment possible a tota la gent major que tenim als nostres pobles.
0: Perquè entenc que són poblacions en gran part de gent gran, no, Marta?
1: Sí, de, bueno, a tots. I a més ja no gent gran, és que també viuen pues, a molts masos i claro, pues, els recursos són més complicats, el tema del quilometratge, de distàncies. Després també ens centrem molt en el transport. Ara estem intentant a veure solucionar-lo per poder baixar els metges pues, a Castelló o a Vinaròs, cada un on correspon. I aquestes són les necessitats que la gent més demana.
0: Perquè la vida se'ls faci més fàcil, no? I estiguen més tranquils a l'hora de saber que tenen facilitat per apropar-se, per exemple, a la sanitat, els fa viure més tranquils també des del poble. Un poble que aporta molt, tranquil·litat, sí. Natura al seu voltant. Hi ha molts avantatges, viure en un poble.
1: Sí, al final, bueno, sí que ens falten molts serveis i jo crec que quan més serveis la gent més tranquil·la viu, però té moltes avantatges d'estar a un poble.
0: Passem de la gent gran a la gent jove, que també treballeu este aspecte. En quin sentit la gent gran, com diem, amb aquests serveis socials, que també són en general per a totes les edats d'una població, però quines necessitats té la gent jove en aquests pobles de l'Alt Maestrat? En què treballeu?
1: Pues ara, en aquests moments, en la gent jove estem intentant que se coneguen. I, bueno, des de la Mancomunitat creiem que al final tots els pobles estem molt junts. No, d'un poble a un altre pots estar, pues, 20, estem a 20 minuts, a menys. Entonces, pues, que tota la gent jove conegui quines activitats hi ha als altres pobles, tant extraescolars o deportives per a gent jove, però ja en un poc més d'edat. I també estem intentant crear caps de setmana per a passar en ells i per a fer les activitats que ells vulguin. Ens centrem molt en escoltar-los i el que volen ells, solen fer enquestes, el que volen ells és a lo que anem i les activitats que fem.
0: Perquè hi ha molta població de gent jove en aquests municipis de la Mancomunitat.
1: Sí, aquests últims anys sí que ha augmentat la població de gent jove. I al final, pues, tindre aquests recursos perquè, pues, tal com vagin creixent, tinguin més ganes de quedar-se als pobles a viure i que vegin que sí que hi ha possibilitats als nostres pobles.
0: En arribar l'estiu, aquests pobles entenc que multiplica els seus habitants, molts d'ells. Hi ha gent que és del poble que viu fora i torna a l'estiu, com és habitual. En este sentit, en estiu, la Mancomunitat també treballeu en algun sentit en tots els pobles?
1: Sí, ahir al principi d'estiu vam fer una jornada de fin de setmana en Tírig i podien apuntar-se tots, tant els jovens que venen a l'estiu com els jovens que viuen tot l'any, i vam dedicar al deport i a la cultura un poc, conèixer també els nostres pobles.

0: pobles, creiem que és important. I ara a l'agost és el dia de la joventut, el 12 d'agost és el dia de la joventut. I fem cada any a un poble, ho celebrem en activitats, que venem pues, joves de tots els pobles.
1: Uh-huh. El 12 d'agost que enguany coincidirà amb l'eclipsi total, no? Amb l'eclipsi solar, millor
0: sí,
1: dir.
0: El farem, ho farem un altre dia, i sí.
1: También, per finalitzar ja, Marta, canvien les necessitats de la gent dels pobles en estiu respecte a la resta de l'any?
0: No, són les mateixes. Mm. Al final, pues, dona igual l'estiu que l'hivern. Jo crec que tots busquem mitges activitats i a l'estiu estem més lliures, entonces, bueno, pues sí que en podem buscar més, però no, les necessitats sempre són les mateixes.
1: I una última pregunta, quin és el principal repte dels municipis de l'Alt Maestrat?
0: El principal repte, jo crec que aconseguir els majors serveis possibles als pobles d'interior. Entre tots poder, això, tindre serveis, apoyant-nos uns als altres, que jo crec que ahí sí que és molt important, perquè els pobles més menuts o en menys població tinguin els mateixos serveis que els pobles en un poc més de població i que tots tinguin els mateixos serveis que les ciutats o els pobles més grans. Entonces, jo crec que ahí és important aquesta unió, doncs, buscar tots els serveis possibles.
1: Per a la tranquil·litat de tots els veïns, no només en estiu, sinó la resta de l'any, 365 dies, que cada vegada hi ha gent més serveis que cobrisquen les necessitats habituals i normals, les necessàries per a poder tindre una vida tranquil·la i una vida còmoda, també. Gràcies per acompanyar-nos, Marta, obrir-nos un poc les portes d'estos municipis de l'Alt Maestrat. I anem a parlar també en este programa avui un poc de turisme, ho comentarem en apenes uns minuts, que també és important, eh? Aquest atractiu turístic que enriquís també els nostres pobles. Gràcies, Marta.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Más de uno Castellón y Villarreal.
1: Y antes de llegar a la una, pues queremos saber la excusa de hoy de Ana Adrián y Valeria Goubella. ¿Con qué excusa venís hoy, chicas?
3: Bueno, hoy venimos con la excusa de... Esta semana se celebra la lactancia materna, uh-huh. Uno de esos días que nos inviten a reflexionar sobre las primeras comidas que recibimos cuando llegamos al mundo.
4: La verdad que sí que es algo que normalmente no nos lo solemos plantear. Bueno, en este caso nosotras, Valeria y yo, somos muy jóvenes, entonces todavía no hemos llegado a ese momento de plantearnos tanto a futuro. Pero sí que es verdad que dentro del tema lactancia materna es un tema muy abierto, hay unos estigmas, hay unos tabúes, la gente desconoce muchísimas cosas al respecto. Entonces, pues bueno, hoy venimos a aclarar un poquito y hemos tenido la suerte de hablar con muy buenas profesionales. Entonces, bueno, pues arrancamos y que la gente conozca un poquito más sobre el tema.
5: Siempre he estado pensando cómo agradecerte.
4: Así que, como decía, hoy es un día que nos invita a celebrar y sobre todo a poner el foco en realidades que muchas veces pasan desapercibidas.
3: Hablamos con Loli Moreno Valls, matrona de atención primaria, que nos comenta un poco sobre los beneficios de esta lactancia materna.
6: Al bebé le protege, le confiere principalmente inmunidad. El bebé nace con un sistema inmunológico muy débil, que todavía está por desarrollar. Entonces la lactancia le va a aportar todas esas defensas que necesita hasta que su sistema inmunológico empiece a fabricarlas por sí solo. Y para la madre pues tiene también múltiples beneficios. La glándula mamaria, su principal función es amamantar al bebé, y el hecho de hacerlo pues hace que funcione mejor, que luego haya menos complicaciones, menos problemas, menos riesgo de cáncer de mama, mejor recuperación posparto, el útero involuciona de una manera más precoz, hace que disminuya el sangrado, aparece menos riesgo de anemias, de depresión posparto. Y luego el alimentar al bebé a través del pecho materno, del seno, es una forma de crianza y que asegura el vínculo y el apego, que es tan importante tanto para la mamá como para el bebé.
3: Y Alicia, tú que has sido mamá, bueno, eres mamá, ¿tú qué opinas de esto?
1: Bueno, yo fui mamá por primera vez hace 23 años, con lo cual prácticamente no me acuerdo de nada, pero bueno, haciendo

Reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells, més matèries actives disponibles per al control de les plagues i després també que n'hi hagi una major promoció

0: 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
1: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
2: Onda Cero, Castellón, 88.7. Oh.